Que es fa llastrada, he fa cuió, trico l'espada, estaca atenta, o a cantanca, estaca atenta i ja cap ple, que te se te el diu de tit, pa fa que fin que la falsa. Falsa el diu, l'or l'han copà, i tu mandem excusa, a passa fus, per pa curar que el que escapa, la teia i xuda una cruz. Va cantant que me sunque, viut, i si m'està en muntanya,